0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La...

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: La millor música del món sona a Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Bon divendres, són les 8, comença el supermatí.
1: Cap de setmana que serà inestable, tornarà a ploure, sobretot dissabte i diumenge.
0: Bon dia, és divendres 2 d'octubre del 2026. A Torroella de Montgrí ha sortit el sol fa 15 minuts i estan ara en una temperatura de 20 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres qüestions, que les comarques gironines van identificar prop de 149 casos de maltractament a persones grans durant el 2025 i que el Baix Empordà tindrà 13 noves marquesines amb parades d'autobús interurbà repartides entre 8 municipis i també que Moma guanya 5 medalles de plata en un concurs internacional de cidres a Astúries. A l'entrevista d'avui parlarem amb el codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, perquè ens faci un balanç de l'edició d'estiu i ens expliqui també què tenen preparat per l'edició de tardor. I avui divendres estrenem secció, i és que el cuiner palamosí Tomàs Brull ens visitarà cada dos divendres per descobrir-nos restaurants, fires, festivals i, en definitiva, propostes gastronòmiques de tot tipus d'aquí a l'Empordà. Això, però, serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 2 d'octubre del 2026, aquí a casa nostra.

0: I saludem a la Maria Alzina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Les comarques gironines van identificar prop de 140 nous casos de maltractament a persones grans durant el 2025.
1: La dada s'ha donat a conèixer aquest dijous durant l'acte unitari del Dia Internacional de les Persones Grans, celebrat a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. La detecció dels casos forma part d'un sistema coordinat entre diferents serveis del territori. Aquest treball ha permès avançar cap a un registre unificat dels casos de maltractament amb criteris compartits entre els professionals implicats.
0: I la Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha expressat la seva preocupació pel nou decret estatal d'habitatge i alerta dels possibles efectes sobre el mercat del lloguer.
1: L'entitat considera que la norma incrementa les limitacions als propietaris i pot generar més inseguretat jurídica. La Cambra comparteix la necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge. Tot i això, considera que les polítiques públiques no haurien de concentrar una part important de les mesures sobre els habitatges privats existents. També reclama més actuacions destinades a ampliar l'oferta disponible.

0: Així, Domus amplia el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva els projectes municipals per impulsar la rehabilitació energètica dels edificis residencials, Maria.
1: La nova fase del programa arribarà a 150 edificis plurifamiliars de 16 municipis de les comarques gironines. Entre les comunitats participants, 13 es troben en situació de vulnerabilitat. El programa ofereix acompanyament tècnic, administratiu, financer i social gratuït durant tot el procés de rehabilitació. L'objectiu és facilitar que les comunitats de propietaris puguin passar de l'avaluació inicial de l'edifici a l'execució de les obres.
0: I el Baix Empordà tindrà 13 noves marquesines amb parades d'autobús interurbà repartides entre 8 municipis.
1: La Generalitat ha licitat les obres dins d'un projecte més ampli per instal·lar 50 marquesines de diferents punts de les comarques gironines. Les noves estructures arribaran a Forallac, la Bisbal, Palamós, Rupià i la Tallada, Torroella, Ultramort i Verges. Les actuacions busquen millorar les condicions d'espera dels usuaris del transport públic i renovar l'equipament de les parades.

0: I el passat 28 de setembre, l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro va acollir la presentació de Liricat, l'Associació Catalana de Música Lírica, Maria.
1: Aquesta és una nova entitat que vol acostar la música lírica al públic per fomentar la participació de cantaires i artistes del territori i, sobretot, recuperar una part del patrimoni musical català que ha anat quedant oblidat. En una entrevista concedida al programa del Supermatí de Ràdio Capital, la secretària i una de les membres fundadores, Maike Van Arendt, ha explicat que la iniciativa va sorgir arran de l'experiència d'un grup de cantaires de l'Empordà que participaven en un projecte de sarsuela a Mollet del Vallès.
0: Aniol Rossell, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: La Creu Roja atén més de 2.500 persones grans i cuidadores a les comarques gironines.
2: L'entitat ofereix programes contra l'aïllament social, els maltractaments i la discriminació per edat. Més d'un miler de persones van utilitzar el servei de teleassistència domiciliària i prop de 900 van participar en activitats per fomentar les relacions socials.
0: I ho destacàvem al començament, MoMA guanya 5 medalles de plata en un concurs internacional de cidres a Astúries.
2: L'empresa ha estat premiada en 5 de les 6 categories en què participava. El certamen ha reunit més de 300 cidres de prop de 120 productors procedents de 35 països i territoris.
0: I Palamós debat els reptes de futur de la pesca a través d'una jornada amb representants del sector.
2: La jornada posa sobre la taula qüestions com la gestió de la pesca, la sostenibilitat, la comercialització, la recuperació del medi marí i els canvis en les polítiques europees.
0: Sergi Villena, bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: I és que amb tu encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i dels dos equips baixempordanesos que competeixen a la Primera Catalana.
3: El Palamós i el Torroella afronten la tercera jornada de la competició. Els blaugrans visitaran el camp del Porqueres, mentre que els torroellencs es desplaçaran fins al terreny de joc de la Unió Esportiva Quart.
0: I el grup primer de la segona catalana també es disputa la tercera jornada de Lliga. Repassem els partits que jugaran els equips d'aquí del Baix Empordà.
3: El Begú rebrà la visita del Bescanó i l'Atlètic Bisbalenc també jugarà a casa, en aquest cas contra la Vidrarenca. Els begurencs ja tenen 4 punts, mentre que els bisbalencs encara no han aconseguit sumar i esperen fer-ho en aquesta jornada.
0: I passem ara a parlar de bàsquet, perquè aquest cap de setmana comença la Lliga a la Segona Federació. El Bisbal Bàsquet debutarà a la pista del Club Bàsquet Saragossa.
3: L'equip entrenat per Eric Surís començarà fora de casa la seva singladura en un nou curs a la categoria, amb grans esperances de seguir millorant les seves prestacions respecte a l'any passat.
0: I ara ens fixem en l'hoquei patins, perquè el corredor Mató Palafrugell visita la pista de l'Alcoi.
3: Segona jornada de l'hoquei Lliga Plata Sud, on els palafrugellencs van debutar la setmana passada amb un empat a casa davant del Club Hoquei Mataró.
0: I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del Girona de futbol.
3: Els jugadors entrenats per Quique Álvarez rebran aquest diumenge tot un os com és el Mallorca. Els gironins esperen que Montilivi els ajudi a obtenir un bon resultat davant dels balears.
0: I en clau de bàsquet gironí parlem ara del bàsquet Girona, que aquesta setmana disputa la segona jornada a la Lliga ACB.
3: Els gironins van tenir un excel·lent debut la setmana passada, vencent l'UCAM Múrcia a Fontejau. Aquesta setmana els toca visitar una pista complicada com el Buesa Arena. Allà se les hauran contra el Baskonia.
0: I fins aquí el repàs dels principals titulars de casa nostra, titulars que us ampliarem d'aquí una estona. El bloc informatiu del Supermatí, que fem en directe des de Ràdio Capital, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, però ja sabeu que en aquest programa també ens agrada mirar més enllà de casa nostra.
4: Pluges persistents i molt abundants a les Terres de l'Ebre. Hi ha inundacions al Baix Ebre i al Montsià. A Mas de Barberans, al Montsià, s'han registrat 221 litres per metre quadrat. Protecció Civil ha enviat un nou avís d'alerta al mòbil. Els decrets d'habitatge arriben avui al Congrés sense prou suport després del rebuig de Junts. El govern espanyol s'ha negat a retirar-los tal com demanava Junts per poder negociar un altre text. Ara el debat queda obert a Madrid. L'executiu manté els decrets i confia a salvar-los, però l'escenari és complicat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits després d'un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa. Segons les primeres informacions, els agents haurien intercanviat trets amb uns presumptes lladres. Les causes de l'incident encara s'estan investigant. Prop de 100 municipis del País Valencià han suspès avui les classes per l'episodi de pluja intensa. La situació meteorològica també ha obligat Renfe, l'operadora ferroviària, a suspendre el servei de Rodalia de València i la connexió de llarga distància amb Catalunya. L'assassinat masclista de la Carla arriba avui a judici. La fiscalia demana presó permanent revisable per a l'acusat. La víctima havia tingut una relació amb ell fa 7 anys. L'home va acabar confessant el crim. La família reclama que la Carla no sigui un número més. Dilluns comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Ja hi ha prop de 120.000 persones que han demanat hora. La campanya arrenca una mica més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar als virus que circulen ara. Caldrà immunitzar cada col·lectiu en el moment que pertoqui. El jutjat ha suspès el desnonament d'una veïna de Sant Andreu. Ho ha fet perquè continuen vigents els decrets d'habitatge del govern espanyol publicats al Butlletí Oficial de l'Estat. La decisió arriba després d'un recurs del sindicat de llogateres. El cas manté paralitzat el desallotjament mentre el jutjat aplica aquestes normes d'habitatge. El sindicat de llogateres s'ha afegit a l'acampada per l'habitatge a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat s'hi ha sumat després de la cassolada davant dels ajuntaments. Volen pressionar els partits abans de la votació dels dos decrets d'habitatge. Els totterrenys més grans són a punt de mira. Els ajuntaments podran cobrar més per aparcar a les zones blaves i verdes segons la mida del vehicle. La nova normativa ja entra en vigor. Això obre la porta a tarifes més altes per als cotxes més grossos, mentre que els més petits podrien pagar menys.
0: Són les 8 i 10. Isaac Vila, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Doncs bé, esperant que ens expliquis què ens espera el temps per avui divendres i també per aquest cap de setmana que ja s'ha anunciat que és possible que tornin a caure algunes precipitacions aquí al Baix Empordà.
5: El temps per aquest cap de setmana vindrà marcat per la inestabilitat, aquesta inestabilitat mediterrània que ja aquesta passada matinada està deixant acumulats importants de precipitació al sud de Catalunya. Atenció a les Terres de l'Ebre, perquè estan en avís vermell en aquest sector, no només a les Terres de l'Ebre, sinó a la Comunitat Valenciana també, al País Valencià, perquè aquí les precipitacions, les tempestes intenses, s'estan regenerant, són molt estàtiques i estan tinguent acumulats importants. A banda, aquí al Baix Empordà, avui divendres tindrem una situació tranquil·la, amb sol, cel variable, núvols alts, amb poca precipitació i temperatura suau, i a partir de demà dissabte i diumenge torna la inestabilitat, però serà dissabte, sobretot al matí, migdia, quan podríem tenir una situació de pluges altre cop abundants a tota la façana mediterrània i concretament també aquí al Baix Empordà. Per tant, per aigua a prop, està pendents del cel perquè l'episodi aquest d'inestabilitat i de pluges no ha acabat. Tot plegat amb una mica de mar de fons i amb una mica de vent de gregal.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta inestabilitat i de les tempestes que puguin caure aquí a la nostra comarca. Estarem pendents també en el supermatí de dilluns i us explicarem tot, com sempre, aquí en directe a Ràdio Capital i també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I nosaltres, quan passen 2 minuts de les 8 i 10 d'aquest matí de divendres 2 d'octubre, fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe al supermatí amb l'entrevista amb el codirector del festival Portal Blau, Miquel Fernández. Fins ara.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
7: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolina, veneçolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. El jouvellrestaurant.com.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
0: Passen gairebé 2 minuts d'un quart de 9.

0: El Festival Portal Blau va tancar aquest passat estiu ja la 19a edició a les portes d'un aniversari com és el 20è aniversari i, a més, també està a punt d'obrir les portes a una nova edició de tardor d'aquest mateix festival. I és per això que avui volem parlar amb el seu codirector, Miquel Fernández, perquè ens expliqui una mica aquest doble balanç. Primer, del balanç que vindrà, de les previsions de futur d'aquesta edició de tardor i també del balanç passat d'aquesta edició d'estiu. Miquel Fernández, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. Doncs la veritat és que estem molt contents, molt satisfets de com ha anat aquesta edició d'estiu del festival, que, com bé deies, no, doncs, ha tancat amb aquest 98% d'ocupació, amb aquests més de 12.500 persones que ens han visitat aquest estiu i amb un percentatge altíssim de concerts i activitats exaurides, no? Per tant, l'acollida ha estat espectacular, la veritat, que molt satisfets. I ara, doncs, encara en aquesta edició de tardor.
0: Perquè el Portal Blau, com bé dius, evidentment les activitats principals són els concerts. Aquest any han tingut grups com Sopla Cabra, com La Fúmica, com Clara Peia, com Juli Niederman, Elena Gadel, Manu... O sigui, grans noms, però no només són concerts d'estiu de música, també hi ha altres coses.
1: Sí, és un festival multidisciplinar on la música juga un paper molt important. Des de ja portem moltes edicions, doncs, treballant en aquest sentit, però també tenim poesia, dansa, altres arts escèniques i tenim les conferències, el cicle de conferències Mirades Blaves, no? On reflexionem, pensem, parlem amb experts de diferents matèries que ens aporten, doncs, la seva saviesa, no? En molts temes que són de plena actualitat.
0: I aquest any també heu tingut una novetat que és un podcast. No sé com ha anat.
1: Sí, aquest, un podcast que ha estat a càrrec del Sergi Marín, on diferents persones del festival, no, han anat parlant i explicant des de dintre com s'ha creat aquest festival, com funciona, com qui participa, i la veritat han participat artistes, personal que treballa en diferents àmbits del festival, i la veritat és que molt satisfets, no, per poder divulgar, no, el que és el Portal Blau amb una altra visió, com ha sigut aquest podcast.
0: En comentaves aquestes dades de 98% d'ocupació, de més de 12.500 persones en els concerts que heu organitzat. No sé si quin punt està el festival. Va creixent? Ha consolidat molt ja el seu públic? Cada any va a més? O com està?
1: Sí, la veritat és que estem superconsolidats amb aquests espais tan emblemàtics, no, i tan únics que ens proporciona l'Escala i Empúries. I per tant, ara ens plantegem, perquè arribem en un moment molt important per nosaltres, que és aquesta 20a edició, i per tant estem treballant ja amb aquel que serà aquesta 20a edició amb moltes ganes, no? El festival creiem que s'ha consolidat també perquè és un festival, com dèiem, una miqueta diferent a la resta del que es programen, no, al territori de les comarques gironines. Perquè és un festival on tenen molta importància la música, però sobretot té molta importància els artistes emergents, no? I posem en un mateix valor artistes que estan començant la seva trajectòria artística amb altres que són, com deies, doncs, noms molt consolidats a l'escena catalana i de la Mediterrània. I per tant, aquesta manera de programar, que portem ja unes quantes edicions, doncs la veritat és que està funcionant molt, molt, molt i molt bé, i per tant, cara a la 20a edició, doncs seguirem amb aquesta línia.
0: Com bé deies, hi ha molts festivals aquí a l'Empordà, també a comarques gironines, i evidentment la població general no té el mateix poder adquisitiu que fa uns anys, per exemple, que hi ha amb aquesta crisi, sí, econòmica i la pujada de preus. Evidentment, persones que abans podrien anar a més d'un festival, ara potser només poden anar a un, econòmicament, perquè no s'ho poden permetre més. Com us diferencieu d'aquests altres festivals? Com bé deies ara, ser un festival diferent, no només de música, però és complicat treure el cap entre tanta oferta musical que tenim aquí a l'Empordà i a comarques gironines?
1: Sí, és complicat perquè al final tots intentem, no, donar el mateix del que podem, intentar portar els artistes que considerem que poden ser els millors, no, per la nostra programació, pel nostre estil del que programem. Sí que és cert que nosaltres al nostre festival tenim molts preus molt diferents, preus molt assequibles perquè tothom pugui venir a gaudir d'algun dels concerts. De fet, també tenim moltes activitats gratuïtes, tant a l'estiu com a la tardor, no? I fem aquest esforç per programar activitats perquè tothom hi pugui venir, i per tant el que seria per nosaltres aquest accés a la cultura, doncs ho intentem fer de la manera més fàcil possible. No?
0: Comentava ja aquesta edició de tardor, també ho dèiem al començament, que teniu preparat, hi ha un concert de l'Andrea Moti ja a Sant Miquel de Fluvià, si no recordo malament.
1: Sí.
0: Què ens pots explicar d'aquesta edició de tardor?
1: Sí, doncs, bueno, al final el que fem és intentar desestacionalitzar el que seria el Festival Portablau, perquè sí que és cert que moltes de les activitats i dels concerts es programen el que seria temporada d'estiu, no? Tant juliol com agost, i el que intentem és estirar aquesta programació perquè es pugui gaudir a Portablau durant molts més mesos de l'any que no només juliol i agost. En aquest sentit, també busquem aliances arrel del territori, molt a prop del que seria Escala i Empúries, que són els eixos principals on programem les activitats, i en aquest cas, com ja vam fer l'any passat, no, doncs, col·laborem amb altres entitats, com pot ser el Celler Spell, com bé deies, no, fem concerts també a Sant Miquel de Fluvià, fem altres a Viure, és a dir, diferents pobles al voltant de l'Escala i Empúries, que estan relativament molt a prop, però alhora no sortim una miqueta només dels que són els principals escenaris. I com deies, doncs, tenim una programació diversa, on també la música juga un paper molt important, però també tenim, doncs, el que seria la poesia musicada, no, dels germans Ortega, tenim una de les conferències del que seria les mirades blaves, com pot ser la de prevenir i tractar els ictus. Tenim, com deies també abans, l'Andrea Motis, amb aquest concert especial que serà el 24 d'octubre i que queden poques entrades, per tant animo a tothom, sisplau, que vulgui veure l'Andrea Motis, doncs que entri a la web del festival i que compri les entrades.
0: T'anava a fer la pregunta a veure si esteu contents amb la rebuda que té aquesta edició de tardor, però ja me l'has contestada. Les entrades estan pràcticament venudes per al concert d'Andrea Motis, o sigui que entenc que la valoració és positiva.
1: Sí, no, la veritat és que estem molt, molt contents de com està funcionant, però encara queden entrades, per tant, animem a tothom a que vulgui veure el que seria la programació de Portal Blau, que entri a la web del festival, portalblau.cat, i allà tindran els preus de les localitats, la podran accedir a comprar i veure totes les activitats, tota la programació que queden, que són més de 6 activitats, amb diferents espais, molts d'ells gratuïts i altres amb preus molt, molt econòmics.
0: No sé si va ser una mica arriscada aquesta aposta per fer un festival de tardor, el que comentaves ara de desestacionalitzar aquesta paraula que s'ha fet tan famosa en els últims mesos o setmanes. Perquè clar, al final un festival d'estiu evidentment sempre tindrà èxit perquè hi ha molta gent, molt de turista, molta gent que ve de Barcelona sobretot, i té segones residències aquí a l'Empordà, però clar, aquestes segones residències a partir de la tardor ja estan buides. No sé si quan vau apostar per aquesta edició de tardor teníeu clar que potser costaria una mica més.
1: No, perquè al final el que programem són espais que no és exactament el mateix que la programació que fem a l'estiu, és a dir, no fem concerts de 2.000 persones al Fòrum Romà d'Empúries, com per exemple si que fem a l'agost, no? Fem un altre tipus d'artistes importants, com en aquest cas l'Andrea Motis, que és un artista que podria actuar en un espai molt gran, però fem es programem amb altres espais on sí que hi ha suficient gent com perquè puguin veure'ls, i alhora aquests espais més íntims també generen una experiència molt única, no? I per tant convidem a tothom a que s'apropi i gaudeixi d'aquesta programació molt pensada i molt acurada perquè ho fem per això, no? Perquè la gent pugui gaudir i disfrutar d'una bona nit o d'una bona tarda disfrutant i gaudint de la cultura.
0: Ja ho has comentat abans, l'any que ve arriba una data important pel Festival Portal Blau, són 20 anys, que es diu ràpid, però que la feina que es fa és molta durant aquestes dues dècades ja de Festival Portal Blau, que entenc que ja hi heu començat a preparar, evidentment, coses per aquesta edició. No sé si fins i tot abans de l'edició de l'any d'aquest any, la 19a edició, ja teníeu coses pensades per l'edició de l'any vinent, dels 20 anys. Com va aquesta preparació?
1: No, la veritat és que sí, estem sempre en constant, no?, parlant amb diferents oficines de management d'artistes, programant, doncs, a vegades, doncs, un artista per la seva agenda, doncs, decideix que no vindrà aquell any i que et diu, doncs, mira, guarda'm data per d'aquí dos, no? I llavors estem constantment en relació amb les oficines dels artistes i pensant idees, pensant programacions, no? I la veritat és que estem molt contents amb el que estem preparant. Creiem que agradarà, No et puc avançar res encara perquè
0: encara és molt d'hora. Això te l'he de preguntar.
1: Ja ho sé, no, encara és molt d'hora, no podem avançar res, i a més perquè encara estem immersos en el que és aquest portal blau tardor, però sí que és cert que té molt bona pinta i jo crec que agradarà molt i estem molt contents, no? Perquè tot l'equip portem treballant mesos i seguim amb això per poder anunciar el més aviat possible doncs, el que serà aquesta 20a edició, que ens fa especial il·lusió perquè com deies, no? Al final és una data que 20 anys consoliden clarament un festival, una línia del que és Portal Blau amb un esperit molt únic.
0: No et preguntaré doncs, que em diguis noms d'artistes, no et faré aquesta pregunta, però prepareu alguna cosa diferent? Ja parlant de format, alguna activitat nova que no s'ha fet en aquests anys? Alguna cosa diferent, siga que la prepareu?
1: Alguna sorpresa hi haurà, això ja t'avanço.
0: Això volia
1: alguna
0: saber.
1: Alguna sorpresa hi haurà, no et puc dir quina, però sí que és cert que sempre cada any intentem, no, doncs, buscar alguna novetat o alguna cosa que ens diferenci d'altres edicions. Creiem que serà una programació molt Portal Blau, que agradarà molt, però sí que hi ha sorpreses, i tant.
0: Doncs, evidentment, aquí a Ràdio Capital i al Supermatí estarem pendents de les sorpreses que anunciïn des del Festival Portal Blau, que cada any seguim de ben a prop. Miquel Fernández, codirector d'aquest festival, del Festival Portal Blau, moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí al Supermatí, aquí a Ràdio Capital. Que vagi molt bé aquesta edició de tardor, i ja et dic que t'aniré a escriure un WhatsApp sobre que em diguis quines són les novetats de l'edició dels 20 anys, i quan ho anuncieu, evidentment, hi serem a primera fila, com sempre. Moltíssimes gràcies, Miquel, i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres pel recolzament que ens feu sempre a la cultura i a la música.
0: Adéu-siau, moltes gràcies.
1: Adéu.

0: encetem el bloc informatiu del supermatí d'aquest supermatí de divendres 2 d'octubre del 2026 i comencem explicant-vos que les comarques gironines van identificar prop de 149 casos de maltractament de persones grans durant el 2025. La dada s'ha donat a conèixer aquest dijous durant l'acte unitari del Dia Internacional de les Persones Grans celebrat a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. La detecció dels casos forma part d'un sistema coordinat entre diferents serveis del territori i aquest treball ha permès avançar cap a un registre unificat dels casos de maltractament amb criteris compartits entre els professionals implicats. Maria Alzina, què ens pots explicar?
1: El Servei Local de Teleassistència també disposa d'un protocol específic per detectar i prevenir aquestes situacions. Entre el maig del 2025 i el maig del 26, els professionals van estudiar prop de 50 possibles casos nous. En més de 40 van trobar indicadors suficients de maltractament. La commemoració d'aquest any també ha servit per presentar una nova campanya centrada en la relació entre la discriminació per edat i el risc del maltractament. La iniciativa vol mostrar comportaments quotidians que poden limitar l'autonomia de les persones grans o vulnerar els seus drets. La campanya posa exemples per parlar a una persona gran com si fos una criatura o donar per fet que no podrà utilitzar una tecnologia. També aborda la sobreprotecció i les situacions en què altres persones prenen decisions sense tenir en compte la seva voluntat. Les mateixes persones grans protagonitzen la campanya i expliquen experiències que han viscut en primera persona. La iniciativa incorpora 5 vídeos amb testimonis de Cassà de la Selva, Vilajuïga i Roses. Les gravacions es van fer durant el mes de juny a aquests diferents municipis i la campanya també inclou 50.000 tríptics distribuïts a través dels serveis socials de les comarques gironines. El projecte vol posar el focus en actituds sovint normalitzades. Els seus impulsors consideren que aquestes conductes poden invisibilitzar les persones grans, limitar la seva capacitat de decisió i crear entorns més tolerants amb altres vulneracions dels seus drets. La Generalitat també prepara una nova eina per millorar la detecció i la acompanyament davant possibles situacions de maltractament. Professionals dels àmbits social i sanitari de les comarques gironines han treballat conjuntament en aquesta eina i l'objectiu és millorar aquesta prevenció, facilitar la detecció de casos i reforçar l'acompanyament a les persones afectades.
0: La Cambra de la Propietat de Girona ha expressat la seva preocupació pel nou decret estatal d'habitatge i alerta dels possibles efectes sobre el mercat del lloguer. L'entitat considera que la norma incrementa les limitacions als propietaris i pot generar més inseguretat jurídica. La Cambra comparteix la necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge, però tot i això, considera que les polítiques públiques no haurien de concentrar una part important de les mesures sobre els habitatges privats existents. També reclama més actuacions destinades a ampliar l'oferta disponible.
1: Entre les mesures del decret hi ha una pròrroga extraordinària de determinats contractes de lloguer durant un màxim de 2 anys. L'inquilí podrà sol·licitar aquesta ampliació quan compleixi els requisits previstos per la norma. Durant aquest període es mantindran les condicions del contracte. La normativa també introdueix una limitació temporal de determinades actualitzacions dels lloguers fins a finals del 2027. En alguns contractes no es podrà aplicar cap increment. En els casos sense un nou acord entre les parts, l'augment tindrà un límit aproximat del 2%. El decret modifica també diversos aspectes de la regulació dels arrendaments urbans. Els canvis afecten a qüestions com els contractes temporals, el lloguer d'habitacions, les actualitzacions de rendes i els diferents drets i obligacions de propietaris i inquilins. Davant aquestes mesures, la Cambra de la Propietat de Girona considera que l'acumulació de regulacions pot augmentar la percepció de risc entre els propietaris. Segons l'entitat, aquesta situació podria provocar la retirada d'alguns habitatges del mercat de lloguer i reduir la inversió privada. Aquesta interpretació forma part d'aquest posicionament de la Cambra davant la normativa. L'entitat defensa que el principal problema estructural continua sent la falta d'habitatges disponibles i reclama que l'augment de l'oferta ocupi un lloc central en les polítiques públiques. En aquest sentit, les cambres catalanes proposen augmentar el sòl disponible per construir i reduir els terminis de les llicències urbanístiques. També demanen facilitar la rehabilitació d'edificis i impulsar la col·laboració entre les administracions i el sector privat. Les entitats reconeixen que el decret incorpora instruments destinats a ampliar l'habitatge assequible i la promoció pública. També preveu mesures relacionades amb el finançament i nous sistemes de construcció. Malgrat això, les cambres consideren insuficients aquestes actuacions per resoldre el dèficit de l'oferta. La Cambra de Girona també qüestiona l'ús del decret llei per introduir reformes importants en la regulació dels lloguers. L'entitat defensa que modificacions d'aquest abast haurien de passar per un debat parlamentari ordinari.
0: Gidom us amplia el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva els projectes municipals per impulsar la rehabilitació energètica dels edificis residencials. La nova fase del programa arribarà a 150 edificis plurifamiliars de 16 municipis de les comarques gironines. Entre les comunitats participants, 13 es troben en situació de vulnerabilitat. El programa ofereix acompanyament tècnic, administratiu, financer i social gratuït durant tot el procés de rehabilitació. L'objectiu és facilitar que les comunitats de propietaris puguin passar de l'avaluació inicial de l'edifici a l'execució de les obres, Maria.
1: Un dels principals instruments és l'accés als ajuts disponibles per afrontar aquestes actuacions. Les subvencions poden cobrir fins a 8 de cada 10 euros del cost de rehabilitació. En determinades situacions de vulnerabilitat, els ajuts poden arribar a cobrir la totalitat de la despesa. La nova fase de Gidomu s'ha presentat a Girona durant una jornada dedicada a la renovació energètica dels edificis residencials. La trobada ha reunit a representants municipals, administradors de finques, comunitats de propietaris i professionals vinculats al sector de l'habitatge i l'energia. Gidomu posa una atenció especial en les comunitats amb dificultats econòmiques. El cost de les obres, els problemes per obtenir finançament i la complexitat dels tràmits poden dificultar les rehabilitacions d'aquests edificis. El programa ofereix un acompanyament específic per intentar superar aquestes barreres. Les actuacions busquen reduir el consum energètic dels habitatges i disminuir les emissions dels edificis. També poden permetre reduir la despesa energètica de les famílies i millorar el confort dels habitatges, especialment en blocs antics, amb un aïllament deficient. El projecte parteix d'un parc d'habitatges amb una elevada antiguitat. Segons les dades aportades pels responsables de Gidomu, 6 de cada 10 habitatges de Catalunya es van construir abans del 1980. El desplegament dels nous projectes es farà amb la participació dels ajuntaments i els administradors de finques. Aquesta col·laboració ha de permetre detectar edificis amb necessitats de rehabilitació i facilitar la relació amb les comunitats de propietaris. Els responsables del programa també volen coordinar actuacions amb altres projectes municipals de transformació urbana. Gidomu també està desplegant una xarxa d'oficines de proximitat per concentrar en un mateix punt els diferents serveis relacionats amb la rehabilitació i les comunitats i poden trobar assessorament tècnic, informació sobre les ajudes, opcions de finançament i suport durant la tramitació. Actualment, el programa disposa de 9 oficines repartides per diferents comarques gironines, entre les quals hi ha el Baix Empordà. La xarxa també té presència al Gironès, al Pla de l'Estany, el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà i la Selva. Gidomu està impulsat per un conjunt d'entitats públiques i privades amb la Fundació Europeis com a coordinadora. El projecte compta amb finançament europeu i busca accelerar la rehabilitació energètica dels habitatges de les comarques gironines.
0: El Baix Empordà tindrà 13 noves marquesines amb parades d'autobús interurbà repartides entre 8 municipis. La Generalitat ha licitat les obres dins d'un projecte més ampli per instal·lar 50 marquesines a diferents punts de les comarques gironines. Les noves estructures arribaran a Forallac, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Rupià, la Tallada d'Empordà, Torroella de Montgrí, Ultramort i Verges. Les actuacions busquen millorar les condicions d'espera dels usuaris del transport públic i renovar així l'equipament de les parades.
1: Torroella serà el municipi del Baix Empordà amb més instal·lacions amb 3 noves marquesines. La Bisbal, la Tallada i Verges en rebran 2 cadascun. I Forallac, Palamós, Rupià i Ultramort tindran una marquesina nova a cada municipi. El projecte forma part d'una actuació de la Generalitat a diferents comarques gironines. En total s'instal·laran 50 marquesines amb una inversió de prop de 4 milions d'euros. El govern preveu començar els treballls durant el primer semestre de l'any vinent. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que aquestes instal·lacions estrenaran un nou model de marquesina. La Generalitat preveu ampliar progressivament aquest disseny a altres punts de Catalunya durant els propers anys. Una de les principals novetats serà la incorporació de plaques fotovoltaiques. Les marquesines també tindran sistemes d'il·luminació més eficients i utilitzaran materials reciclables. Els vidres incorporaran mesures destinades a reduir el risc de col·lisió dels ocells. El nou disseny també introdueix diferents elements per facilitar l'ús de les parades a persones amb mobilitat o capacitat diverses i les estructures disposaran de paviment tàctil, informació en sistema Braille, bancs adaptats i espais per descansar sense necessitat de seure's completament. Les marquesines tindran una amplada d'accés de gairebé 2 metres i estaran connectades amb itineraris accessibles per als vianants. El model serà modular per facilitar la seva instal·lació en entorns diferents. Aquesta estructura permetrà adaptar la mida i la distribució de cada marquesina a les característiques de la parada i a l'espai disponible. Les obres no es limitaran a instal·lar les noves estructures, sinó que la Generalitat també adaptarà l'entorn de les parades per reforçar la seguretat, millorar l'accessibilitat i facilitar la integració de cada espai dins l'espai urbà.
0: El passat 28 de setembre, l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro va acollir la presentació de l'IRICAT, l'Associació Catalana de Música Lírica. Aquesta és una nova entitat que vol acostar la música lírica al públic, fomentar la participació de cantaires i artistes del territori i, sobretot, recuperar una part del patrimoni cultural musical català que ha anat quedant oblidat. En una entrevista en aquest programa al Supermatí, la secretària i una de les membres fundadores de l'IRICAT, Maike Van Arendt, ha explicat que la iniciativa va sorgir arran de l'experiència d'un grup de cantaires de l'Empordà que participaven en un projecte de sarsuela a Mollet del Vallès.
1: La majoria dels impulsors de l'entitat són alumnes del tenor Josep Aznar, director artístic del projecte. Després de desplaçar-se habitualment fins a Mollet per participar en els assajos del Caserio, van plantejar-se la possibilitat de promoure una iniciativa semblant més a prop de casa. A partir d'aquesta inquietud va començar a prendre forma el projecte que acabaria convertint-se en l'IRICAT.
2: Això ho podem fer aquí també, no hi ha ningú que ho fa i, bueno, és una cosa maca. I aquí ja va començar el rum-rum de dir com ho fem i com podem fer que la gent s'engresqui. Doncs d'aquí neix l'IRICAT.
1: L'associació vol fugir d'una concepció limitada de la lírica vinculada exclusivament a l'òpera o a la sarsuela. Van Arendt recorda que la música lírica és aquella en què la veu té un paper fonamental per interpretar, expressar o explicar alguna cosa. Per això, dins del projecte hi tenen cabuda tant obres tradicionals com produccions contemporànies. Un dels projectes més ambiciosos de l'associació és portar als escenaris West Side Story en català. Segons ha explicat Van Arendt, actualment no existeix una traducció catalana oficial de l'obra acceptada pels titulars dels drets d'autor. L'IRICAT ja s'ha posat en contacte amb els responsables dels drets i treballa en una traducció que haurà de ser presentada perquè pugui rebre l'autorització corresponent. La segona gran línia de treball se centra en la recuperació d'obres del repertori català. El primer projecte serà Cançó d'amor i de guerra, una de les peces més conegudes del teatre líric català. La tria no és casual. L'associació considera que es tracta d'una obra prou popular perquè el públic pugui entendre fàcilment quin tipus de patrimoni vol reivindicar l'associació. L'entitat també vol ampliar la seva base i fa una crida a totes les persones interessades a participar als seus projectes. Busquen cantaires, voluntaris, músics i persones disposades a col·laborar en les diferents activitats de l'associació.
0: La sidreria empordanesa MoMA ha guanyat 5 medalles de plata en la 16a edició del Saló Internacional de les Sidres de Gala, celebrat aquest setembre a Xixona, Astúries. L'empresa del Baix Empordà ha rebut un reconeixement en 5 de les 6 categories en què havia presentat els seus productes. Daniel Rossell.
3: El concurs ha reunit més de 300 sidres de prop de 100.000 productors, procedents de 35 països i territoris. Entre els participants hi havia productors d'Astúries, Catalunya, la República Txeca, els Estats Units, Mèxic, Xile, l'Índia i el Japó. Un jurat internacional format per especialistes ha valorat les sidres mitjançant un tast a cegues. Els experts han tingut en compte l'aroma, l'aspecte visual i el gust de cadascun dels productes. La sidra envellida ha obtingut la puntuació més alta entre les propostes del MoMA, amb més de 80 punts sobre 100. Aquest resultat li ha permès aconseguir una medalla de plata dins de la categoria dedicada a les sidres seques de copa. L'ancestral reserva i la sidra MoMA també han superat els 80 punts i han aconseguit dues medalles de plata més. La sidra de gel i l'aperitiu de MoMA completen els 5 productes premiats en aquesta edició del concurs. El representant de MoMA, Ferran Frigola, considera que els resultats mostren la continuïtat del projecte dins del sector. Frigola destaca especialment l'augment del nombre de participants i de la competència internacional registrada en les últimes edicions del certamen. MoMA ha estat l'únic productor català present en aquesta edició del concurs. L'empresa hi ha participat amb 6 sidres i s'ha situat entre els productors amb més varietats presentades. El Saló Internacional de les Sidres de Gala se celebra anualment a Xixona i combina el concurs amb diferents activitats dedicades a la cultura de la sidra. La competició distribueix els productes en una desena de categories segons les seves característiques i els processos d'elaboració. MoMA té els seus orígens al Baix Empordà, on va començar com a negoci familiar dedicat al cultiu de pomes al Parc Natural del Montgrí. Posteriorment, la família va ampliar l'activitat amb l'elaboració artesanal de productes derivats de la poma. entre els quals hi ha marmelades, sucs i cidres. El projecte també ha crescut durant els últims anys en l'àmbit de la restauració. Actualment, l'OMA disposa de 5 establiments amb presència a Dolça d'Or, la Sardenya, la Platja de Pals i Platja d'Aro. Les 5 medalles aconseguides a Astúries se sumen així als reconeixements rebuts anteriorment per les cidres de l'empresa. MoMA reforça amb aquests guardons la projecció dels seus productes elaborats al Baix Empordà dins del sector internacional de la cidra.
0: I Palamós s'ha convertit aquest dijous en un punt de trobada del sector pesquer per analitzar els principals reptes de futur de la pesca. El Museu de la Pesca va acollir durant tot el dia una jornada amb professionals, confraries, investigadors i representants de diferents administracions.
3: La trobada portava per títol Pesca, Territori i Futur i volia facilitar l'intercanvi d'experiències entre els diferents sectors vinculats al mar. La jornada va començar al matí i va continuar fins a les 7 de la tarda amb conferències i diverses taules rodones. Els debats abordaven la gestió pesquera, la comercialització dels productes, la sostenibilitat i la regeneració del medi marí. També analitzaven els canvis normatius europeus i les seves conseqüències sobre una activitat amb un fort arrelament a Palamós i al conjunt de la Costa Brava. L'alcaldessa de Palamós i Sant Joan, Maria Puig, va participar en l'obertura de la jornada. També hi van intervenir responsables de les administracions estatal i catalana, representants de la Confraria de Pescadors de Palamós i el director del Museu de Pesca, Miquel Martí. Una de les primeres intervencions va analitzar les polítiques europees i els canvis que afecten la pesca al Mediterrani. La conferència va anar a càrrec de José Luis Sánchez Lizaso, catedràtic de la Universitat d'Alacant i director del Màster de Gestió Pesquera Sostenible. La dimensió europea també va tenir un pes important durant la resta de la jornada. Entre els participants hi havia Milena Mihailova, representant de la direcció de la Comissió Europea responsable dels assumptes marítims i la pesca. La trobada també va comptar amb Pascal Romans, conservador de biodiversitat de l'Observatori Oceanogràfic de Banyols i vinculat a la Universitat de la Sorbona de París. La seva participació va incorporar al debat la perspectiva científica sobre la biodiversitat i la conservació del medi marí. Entre representants del sector hi havia Basilio Otero Rodríguez, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. També hi participava Joan Illa, subdirector general de la Política Marítima, juntament amb altres professionals i representants d'organitzacions de productors. Les diferents taules volien posar en contacte les experiències dels pescadors amb el coneixement científic i les polítiques de les administracions. L'objectiu era identificar els principals problemes del sector i compartir possibles respostes davant els canvis que afecten a la pesca. La jornada també buscava reforçar el diàleg entre els diferents actors vinculats al litoral. La Confraria de Pescadors de Palamós va participar en l'organització d'una trobada que volia generar noves vies de col·laboració entre el sector, la recerca i les institucions. Amb aquesta jornada, el Museu de la Pesca va situar Palamós com a espai de debat sobre present i futur de l'activitat pesquera, amb especial atenció als canvis que afronta el Mediterrani i a la necessitat de compatibilitzar l'activitat econòmica amb la conservació del medi marí.
0: I encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i dels dos equips baix-empordanesos que competeixen a la primera catalana. El Palamós i el Torroella afronten la tercera jornada de la competició. Els blau i grocs visitaran el camp del Porqueres, mentre que els torroellencs es desplaçaran al terreny de joc de la Unió Esportiva Quart. Sergi.
4: El Palamós va aconseguir refer-se la setmana passada de la derrota en la primera jornada. Amb el triomf davant del Can Gibert per 3-1, el Degà ja suma 3 punts. Aquest cap de setmana, el conjunt blau i groc visitarà un feu complicat com és el del Porqueres, que ha fet 6-6 i es troba a dalt de tot compartint lideratge amb Bosc de Tosca i Lloret. Per la seva banda, el Torroella, que té actualment un únic punt obtingut a la primera jornada, visitarà la Unió Esportiva Quart. Els gironins compten amb 3 punts i sempre són un rival complicat.
0: I el grup primer de la segona catalana també es disputa la tercera jornada de Lliga. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
4: Sempre són un rival complicat.
0: I el grup primer de la segona catalana també es disputa...

0: Empuria Brava, Castelló i Fornells. La visita de la Vidrarenca al municipal de la Bisbal d'Empordà pot ser una bona ocasió per als bisbalencs.
1: I passem ara a parlar de bàsquet, perquè aquest cap de setmana comença la Lliga a la Segona Federació. El Bisbal Bàsquet debutarà a la pista del bàsquet del Club Bàsquet Saragossa. L'equip entrenat per Eric Suris començarà fora de casa la seva singladura en un nou curs a la categoria, amb grans esperances de seguir millorant les seves prestacions respecte a l'any passat.
0: Grans esperances que se sustenten en el més que notable paper de l'equip a la Copa d'Espanya. Els bisbalencs van aconseguir classificar-se amb brillantor per als setzens de final de la competició, ronda que disputaran el 20 o 21 d'octubre davant del Insolac Caja 87 de Sevilla. Tot un repte per als baixempordanesos, ja que el conjunt andalús és equip de primera federació. Però el més imminent ara és aquest duel que comentàvem a la pista del Saragossa, amb el qual el Sol Gironès Bisbal obrirà la seva participació a la Lliga regular.
1: I acabem aquest repàs informatiu i esportiu amb hoquei patins, perquè el corredor Mató Palafrugell visita la pista de l'Alcoi, segona jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud, on els palafrugellencs van debutar la setmana passada amb un empat a casa davant del Club Hoquei Mataró.
0: Els alacantins van perdre a la primera jornada a la pista del Vendrell i, lògicament, voldran aprofitar el fet de jugar com a locals. El duel entre el COI i Club Hoquei Palafrugell es disputarà demà a partir de 4:45 de la tarda al poliesportiu Francisco Laporta de la localitat alacantina.
1: I tal com hem anunciat al començament d'aquest supermatí, avui estrenem secció, i és que el cuiner Palamosí i Tomàs Brull ens portarà cada dos divendres algunes propostes, recomanacions de restaurants, fires gastronòmiques, en definitiva parlar del que ell entén i del que és expert, com és la gastronomia d'aquí, de casa nostra, del Baix Empordà i voltants. Tomàs, què tal? Bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: A veure, amb tu ja ho hem dit, repassarem una mica el que hi ha dins del món culinari i gastronòmic d'aquí, d'aquesta gran comarca com és l'Empordà, que té, crec que de menjar quin sabem, eh?
2: Aquí en tenim bastant, i bastant on triar i remenar, i sobretot per gaudir i xalar durant estona, la veritat.
1: I tant, per exemple, si comencem aquest cap de setmana, per exemple, que tenim preparat aquí a l'Empordà sobre aquestes propostes gastronòmiques?
2: Doncs tenim cosetes. Tenim, d'entrada, doncs, si parlem de fires i esdeveniments variats, tenim diverses coses. Comencem sobretot pel Fòrum Gastronòmic Figueres, que celebra aquest 2, 3 i 4 d'octubre, on trobem diversos xefs de bastant de nom, la veritat. Tenim en Mateu Cassanyes, del xef reconegut del restaurant compartit de Cadaqués, trobem en Jordi Jaques, en Jaume Subirós, de l'històric restaurant emblemàtic de Molà d'Empordà, on segur que ens porta receptes que ens porten molts de records. També hi haurà el Miramar, i en Pep Noguer, per allà, doncs, fent un gran divulgador gastronòmic, doncs portarà i dirigirà diverses cates i estarà per allà, doncs, donant un punt fort de coneixements gastronòmics que tenim aquí a l'Empordà. Vull dir que crec que és una cita que cal anar-hi, encara que sigui un moment, entre divendres i diumenge, a treure el cap.
1: Home, és que, a més, hi ha una cosa que també teniu els cuiners empordanesos, i és que us agrada molt cuinar, us agrada molt treballar, però també sou per tot arreu. Hi ha qualsevol fira, els noms que has dit, podríem dir que sempre els sentim que hi ha, són a fires, recomanacions, són per tot. Els cuiners, no sé què feu, teniu mil mans.
2: I tant, no, a més, hi ha els que sempre hi són, i després hi ha els que van quan poden, perquè al final
1: sí, també.
2: Hi ha restaurants que tenen grans equips que estan super, super bé, i després hi ha els restaurants que estan allà lluitant cada dia per aconseguir-ho i que s'escapen quan poden, que per mi, doncs, tots tenen mèrit, però aquests realment són els que a vegades val la pena també anar-los a visitar a casa. Per desgràcia, no sempre es veuen tots, però sí, realment intentem estar per tot i que llueixi la cuina que tenim a casa.
1: I tant que sí. Ara anem amb una proposta que està més que consolidadíssima, porta més de 30 edicions ja celebrant-se, i és a l'Escala.
2: Sí, a l'Escala trobem la 36a edició, justament, de l'anxova de l'Escala, de jornades. Vull dir, és una edició brutal, on aquest cop només farà el diumenge, on celebraran diverses activitats, on hi haurà diverses mostres de cuina, segurament relacionades també, doncs, amb les diferents cases d'anxoves que trobem allà, i penso que és una gran excusa primer per anar a l'Escala a fer el vol, això per descomptat, i per anar a menjar qualsevol restaurant que podem trobar allà. La veritat que sempre a l'Escala trobem una gran oferta gastronòmica, la veritat.
1: I si anem a l'Escala i no mengem anxoves, i més si hi ha la fira, és que és per posar-te negatiu, perquè si no, és mare de Déu. L'anxova de l'Escala,

0: Igual que la gamba de Palamós, que tenim aquí més a prop també, són patrimonis ja materials de la humanitat.
1: Totalment, o sigui, cal anar-hi, cal menjar-ne, cal comprar-ne i cal fer tot el que es pugui fer amb una anxova. A casa es poden fer coses i plats increïbles. I més ara que encara estem a final de temporada, estiu, que s'allarga molt, i principis de tardor amb els bolets. I encaixa durant tot l'any, en tota la nostra cuina, la veritat.
0: Doncs ja ho sabeu, aprofiteu, visiteu l'Escala aquest diumenge, dia 4, que aquí hi haurà moltes anxoves i molta teca. I si parlem de teca, ens agrada també parlar de restaurants concrets. Vull que ens portis a alguns restaurants d'aquí a l'Empordà on podem anar a fer un bon àpat aquest cap de setmana, o no que cap de setmana, les setmanes venents, al febrer, quan sigui, restaurants que tu diguis, ostres, aquí s'hi menja molt bé.
1: Vinga, va, doncs me'n penso tres de ràpids, que hi farem una mica de pluralitat, anirem una mica per tot l'Empordà, ja que hi som.
0: I tant que sí.
1: Primer de tot, comencem doncs amb els de Palafrugell, que Ràdio Capital està a Palafrugell, doncs anem amb Sagembina, vale? Que és un restaurant que abans estava a Calella de Palafrugell, i justament aquest any ha fet el canvi, ha passat al centre de Palafrugell, que segons els propietaris doncs els hi ha anat molt bé el canvi i estan molt, molt contents. És un restaurant familiar amb molt d'encant, on tenim doncs el xef i el seu germà treballant a la cuina, en Javier Lozano i la seva dona a la sala. Realment és un lloc molt, molt xulo, on te fan doncs producte de temporada, sobretot peix, arrossos. La seva dona, per cert, perdoneu, es diu Laura. Vull donar molta importància també a la figura de la sala, la veritat és que és molt important per mi, i crec que el conjunt és vital per donar doncs un bon servei. I aquí trobarem doncs cuina de peix, cuina de temporada. Sí que és veritat que està començant a fer alguns plats amb bolets, com per exemple fa un cep amb parmentier, o forrat, gamba mitjana Palamós, o un carpaccio com a grocs, una xuleta madurada amb rossinyols. A ell li agrada molt donar molta prioritat al producte, una cuina molt sincera de mercat, però sobretot de mar. A ell li encanta això i crec que és una visita a fer durant tot l'any. Ells treballen, tenen un, crec, un temps per temporada baixa, però realment estan actius i molt a peu del canó durant tot l'any.
0: Doncs apuntat aquest, i també m'agrada que facis aquest incís per destacar el personal de sala també, que al final quan un comensal va a un restaurant, evidentment si menja bé s'ho passarà bé, però menjar bé i tenir un mal servei, l'experiència sempre acaba sent negativa, així que evidentment un bon restaurant ha de tenir aquest equilibri perfecte entre bon menjar i bon servei. Tomàs, més propostes.
1: Vinga, va, anem un parell més. Després anem cap a Palamós, cap a casa meva. Aquí tenim el restaurant Divici, que és un restaurant ja molt consolidat, amb més de 10 anys d'obertura. Enguany els hem donat un sol Repsol, que és un reconeixement bastant increïble. Penso que s'ho mereixen moltíssim i bueno, fan una cuina molt de mercat. Allà trobarem en Jordi Simón a la cuina com a xef, i a la sala trobem la Laura Vicente, on de tots junts, doncs també parella, porten molt bé el team. Vull dir, penso que foten i fan una gran feina, i a nivell de cuina doncs tenen una cuina gastronòmica catalana, amb una base molt catalana, però sobretot també de producte, amb un toc bastant d'autor. Ara estan començant a treballar amb la carta de tardor, ja tenen alguns plats, com per exemple, doncs, m'han fet un petit spoiler i m'han dit que faran un xuxo amb fricandó de Black Angus, de Girona, i camagrocs, per exemple. I sempre estan fent curetes d'aquestes, tenen molt, molt de carinyo amb el tema brasa. Bueno, tenen diferents tècniques i penso que fan una bona feina també. I jo crec que també és una visita a fer, obren durant tot l'any i el lloc és meravellós, el centre de Palamós.
0: Doncs ja ho sabeu, segona proposta apuntada, i anem ja tancant aquesta primera edició amb la tercera proposta.
1: Vinga, tercera proposta, que per mi doncs també és molt xula, està en un raconet molt amagat, a part de que fa una cuina increïble, el restaurant és molt petitot però molt ben distribuït, amb un toc molt, molt empordanès, que està al centre de Fonteta, el restaurant Saó d'en Vicenç Fajardo, que el porta juntament amb la seva dona, la Montse Ferrer. Tenen una proposta de brasa, ells treballen sobretot en brasa, i després tenen molt bona posada d'escena també amb els plats. Tenen un menú degustació molt treballat, on també van canviant durant temporada amb diferents productes, però sobretot, amb una base molt empordanesa. Ell és el president de la cuina de l'Empordanet i realment doncs se'n fa bandera, i això és molt important. Faran molts plats amb bolets, m'ha comentat, estan esperant que acabi d'arrencar també, perquè és això, ara que no ha plogut encara i tots estan allà a veure si comencem. Sí que hi ha alguna coseta, però la bona no començarà ben bé fins d'aquí 2 setmanes, o sigui que també crec que és molt interessant no deixar d'anar-hi, i allà doncs trobareu, a part de fer la passejadeta, un restaurant amb molt d'encant. Us el recomano 100%.
0: Doncs apuntades aquestes 3 recomanacions i fins aquí aquesta primera secció amb en Tomàs Brull, que ens ha recomanat algunes propostes i restaurants gastronòmics aquí a arreu de l'Empordà. Tomàs, moltes gràcies i tocarà repetir, no?
1: I tant, espero que sí. Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
0: Adéu-siau.
2: Marcat per aquests ruixats i les tempestes que continuen afectant sectors de Catalunya. Concretament, ara mateix es concentren al sud de Catalunya. Atenció a les Terres de l'Ebre perquè la pluja continuarà sent intensa en aquella zona. En canvi, aquí al Baix Empordà avui encara estarem força tranquils. Cel variable, amb un ambient suau i humit. I a partir de demà dissabte tornaran a ploure, amb possibilitat de ruixats i de tempestes que localment poden ser intenses. Tant dissabte com diumenge. Per tant, precaució i caldrà estar atents.
0: Doncs estarem atents i moltíssima precaució durant aquest cap de setmana. Nosaltres hi tornem dilluns, aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Adéu-siau!
3: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots és al jardí i Agrícol les solucions.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.

James Young triomfava el 2017 amb el treball Feel Something, on hi havia aquesta cançó Infinity. Uns quants anys després, és tot un èxit a nivell de vendes i sona a Capital, Infinity.

0: territori que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La producció està Kevin Parker de Tame Impala. Dua Lipa sona Capital amb Training Season.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
4: Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
6: Manòmena.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Fenomeno.
7: Maxil·la Estètic.
10: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
12: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: La millor música
16: la
15: del
16: millor
15: món.
16: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio
16: Capital.
15: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Especialista número 1, aquesta no ha estat una excepció. És Karol G amb Jude Lyne i Rusovski amb aquest Baby Wow a Capital.

0: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Doncs a Ràdio Capital anem a posar-te una d'aquelles cançons que alegren el dia a qualsevol. És la música dels Maroon 5 al costat de Christina Aguilera amb aquest homenatge al líder dels Stones, Mick Jagger. Move like Jagger!

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta, Connexió Psíquica, sona Capital.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Ei, tu!
7: Sí, tu!
6: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
7: Boi!
6: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
7: Ens veiem a la pista.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
10: La música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
2: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
0: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
8: And it goes
9: original dels Milky. Aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. Salut distribuirà més de 260.000 vacunes contra la grip i la Covid-19 a les comarques gironines. La primera fase prioritzarà les persones més vulnerables. Hi entren els majors de 80 anys, les persones que viuen en centres, les dones embarassades i els infants més petits. El Departament de Salut vol fer pujar una cobertura que encara és baixa a Girona. L'Estartit treballa per recuperar la normalitat després de l'aiguat que va convertir els carrers en rius. Les brigades passen hores traient fang. La carretera cap a Torroella va quedar tallada. També hi ha discrepàncies sobre l'alerta al mòbil. Des del municipi descriuen una situació caòtica. L'objectiu ara és netejar els punts més afectats i reobrir els accessos com més aviat millor. L'Oncotrail batrà aquest any el rècord de participació, amb gairebé 3.500 inscrits. La cursa sortirà dissabte de Palafrugell i recorrerà 100 quilòmetres pel Baix Empordà, la Costa Brava i les Gavarres. Els equips ja han recaptat més de 475.000 euros per lluitar contra el càncer. La Cambra de la Propietat de Girona alerta dels efectes del nou decret d'habitatge sobre el lloguer. L'entitat diu que la norma afegeix més limitacions als propietaris i demana més mesures per impulsar nou habitatge. El text també introdueix canvis als contractes i limita de manera temporal algunes actualitzacions dels lloguers. La Cambra de la Propietat de Girona sosté que això pot tensar encara més el mercat del lloguer.
3: I tot seguint la previsió del temps per aquest divendres. Cel ennuvolat a l'Empordà i a la Costa Brava, amb ambient suau i temperatures d'entre 19 i 20 graus. Les màximes es mouran entre 22 i 24 graus, amb vent fluix o moderat. La nuvolositat es mantindrà durant tota la jornada. Els propers dies continuaran tranquils i amb molts núvols. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boy. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
8: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
9: Encara no.
8: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
9: On la fan?
8: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
9: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
8: Doncs hi anem.
1: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
11: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
10: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Doncs escoltem de fons la música de Charango des del que és el seu quart i últim treball d'estudi. Des de Benialas ens arriba aquesta proposta a la mar d'interessant. Es diu A la deriva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
6: La Juventud Baila encara.
3: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
12: La

0: Capital les tenim totes.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Burna Boy, aquest Dai Dai.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts! Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Ràdio Capital, 25 anys.
11: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta, Connexió Psíquica, sona Capital.

0: sentir-se bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
1: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
2: Rebut. I en Banyeta?
1: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
2: On van?
0: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
7: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
6: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
8: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxiloestètic.
7: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: deixa'm fer.
1: 25 anys.
2: Família de Ràdio Capital de l'Empordà. Des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Let's go.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
4: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
3: I el manteniment?
4: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
5: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUP. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
7: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Cursà i Volpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com. Capital.
10: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal, amics? Bona tarda. Aquest és el Radio Show que us acompanyarà des d'ara mateix i fins a les 7 de la tarda a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Avui és el Dia Mundial del Somriure. Sí, també hi ha un Dia Mundial per somriure. Ja només falta el Dia Mundial de fer veure que estàs bé a la feina. Però mira, ho aprofitarem, perquè somriure és gratis, eh? No contamina i de moment no cal actualitzar-lo a la versió Premium.
12: ...972 313 702.
11: I avui us volem preguntar una cosa, que és allò que us fa riure amb més facilitat. Potser és un humorista, una sèrie, una situació absurda del dia a dia, aquell amic que no sap explicar un acudit però insisteix, amb bona fe. Què us provoca un somriure immediatament? Ens ho explicareu perquè avui almenys intentarem que riure no sigui només una reacció davant la nòmina. I a més, aquesta tarda, Xico Sánchez i Carcassés, amb les activitats del cap de setmana, el comentari setmanal de Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, i la sessió de ball a última hora del programa, amb Jordi Pagès, amb clàssics dels 80 i 90. Amics, feliç Dia Mundial del Somriure!
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Plogui, faci sol, pedregui, que l'Estartit hagin d'anar en caiac. Sempre és aquí els divendres en Xico Sánchez i Carcassés, perquè ho té tot, té totes les dades pel cap de setmana, o bé a l'interior o a l'exterior. Em sembla que aquest cap de setmana haurem de fer una mica a l'interior. Xico!
2: Bona tarda. Home, és que hi ha molta activitat i s'ha de seleccionar, perquè si no ocuparíem una hora del programa, perquè sempre, sempre, sempre a les comarques gironines hi ha moltíssima activitat lúdica, cultural, artística, de tot tipus, i el que intentem en aquest petit espai doncs és mirar d'alguna cosa que potser la gent doncs no coneix ben bé o se li escapa del cap de setmana, i dir, mireu, hi ha tal cosa a tal lloc que pot ser molt interessant.
1: Però i a tu digues, que tu no se t'escapa res. Explica'm què ens vols recomanar, va.
2: No, jo volia recomanar una cosa, perquè com que jo sé que a tu t'agrada molt el cinema i sempre al mateix temps doncs, que faig una mica aquest repàs, penso en tu també. Com hi ha el Festival de Cine de Begur.
1: Home!
2: Hi ha el Festival de Cine de Begur.
1: Està bé.
2: Que comença doncs, avui mateix i tot aquest cap de setmana i fins al proper hi ha moltíssima activitat en aquesta 12a edició. Però mira, hi ha una cosa que jo vull destacar-ho d'una manera especial, perquè aquí a les comarques gironines tenim una figura, un crac, un home top, que es diu ara en totes aquestes coses, d'una persona que destaca molt per la seva activitat. I aquest és Lamont Rock. Lamont
1: home,
2: és un
1: tant,
2: dels productors
1: de
2: cinema més importants
1: i tant,
2: del món.
1: I tant. Quina, ostres, digue'm alguna pel·lícula, és que la majoria de pel·lícules...
2: la més destacada, per dir-ho d'alguna manera, perquè va transformar el barri vell de Girona és el Perfum.
1: Home, i tant, que, sí.
2: Com a més coneguda la de Tadeo Jones.
1: Sí.
2: Però la veritat és que el Perfum, que va ser una pel·lícula que jo crec que va viure ella amb molta intensitat, perquè era un tema doncs, molt dur, però al mateix temps perquè tot el barri vell de Girona es va convertir doncs, en un espai fosc, doncs, lògicament d'intriga, però que va fer una producció sensacional, com pràcticament tot el que ha fet el Montroc, perquè des de fa molts i molts i molts anys participa doncs, com a productor, en alguns casos també doncs, en altres tasques importants, i per això mateix jo crec que és molt merescut el premi que li donaran en el dinar de gala que es fa demà. Ja no es fan sopars de gala, la gent ja ho canvia una mica. Dinar de gala demà dissabte. Mira, abans es feien molts sopars, com tu saps, i a més acabaven a les tantes.
1: A tantes, i l'endemà a treballar, tu, escolta. No.
2: Això és dissabte, que acaba. Però jo crec que s'ha canviat. Cada vegada la gent li agrada més els dinars, que no es va dormir tan tard, que es paieix millor i que, a més, amb la llum del dia és més maco, i esperem que faci molt bon temps, perquè demà en l'organització del Festival de Cine de Begur li lliuraran el Premi d'Honor en el món, que és un gironí del centre mateix de Girona, que va començar, per cert, fent cròniques en el diari de Girona.
1: Carai!
2: Per a la Salle, d'allà ja destacava, i un amic meu i seu m'explicava que ja de molt jove en la classe de la Salle doncs anava els diumenges a veure totes les pel·lícules, el dilluns ho explicava, i que després es va convertir doncs, en crític de cinema del diari de Girona, i que posteriorment doncs, ha corregut tot el món fent produccions molt i molt destacades, i per això mateix ho recomanem amb aquest seguit d'activitats que es fan vespre on a Begur, no únicament al cinema al Casino, que és el lloc principal, però que han diversificat molt aquest any, els felicitem, cada any va més aquest festival. Va començar amb la modèstia aquella d'un festival de cinema de Begur i cada vegada té més prestigi, hi ha més guardonats importants i la gent s'apropa més a Begur, a part de la gent d'allà mateix, perquè es viu amb intensitat un festival que jo crec que cal totes les felicitacions.
1: Molt bé. Doncs
2: escolta, Joan, una cosa només. Una cosa és important, que tu sempre et talles. No, aviam, una cosa.
1: Sí.
2: Hi ha gent que m'ha trobat pel carrer que m'ha dit, diu, escolta'm, estem una mica estranyats, no, ofesos, no, estranyats. Perquè, escolta, sempre abans ens recomanaves una fira, i ara últimament no sabem on t'anàs diumenge, no sabem què fes dissabtes diumenges, perquè ens ha d'anar a fires. I és que saps què passa? Que justament aquest cap de setmana, i com no m'ho puc estalviar-ho, fixa-t'hi bé que hi ha la Fira de Gall de Cornellà de Terri, de Gall.
1: Home,
2: Fira de Gall.
1: Torna...
2: De Cornellà de Terri.
1: Escolta, l'all de Cornellà torna o no?
2: Ah, i tant, si torna cada any.
1: No, m'entens. Ja saps que quan prens all o suques el de llonsis, fas un rotet i fots una pesta d'all que de allò. Per això dic si torna o no.
2: És molt perillós, sobretot amb l'Oriol. Escolta'm, la gent que vagi a la fira de Vall de Cornellà, sí, pot passar per una fira del cistell de Sal. Van a Sal, agafen un cistell, sí, amb el cistell, van a Cornellà,
1: els alls.
2: Escolta'm, imagina't quin cap de setmana de fira estan destacades.
1: Penses en tot, ets que ets un crac. Gràcies, escolti, senyors Carcassés. Fins la setmana que ve, passi-ho bé, eh?
2: Adéu-siau.

0: El temps de tardor amb l'Isaac Vilà. Hola, Isaac, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Com estàs?
1: Bé, entretingut.
0: Molt, molt. T'ho has passat bé aquesta setmana, eh? Vaja, el capítol de pluges que hi ha hagut, sobretot el Baix Empordà i el Gironès també, i Pla de l'Estany i Empordà, però sobretot tinc dos imatges de l'Estartit. 115 litres van caure, no? L'Estartit i el riu d'Aró, que déu-n'hi-do també, a la Bisbal.
1: Mira, el 115 litres, de fet 117 litres van caure a Tarruella, a la Ronda d'Hortes, diguem-ne, no al poble en si. Al poble van caure uns 80-90 i aquí a l'Estartit van caure uns 70 aproximadament. Però clar, van caure amb molta intensitat. L'estació aquesta del Meteocat que va agafar el registre de 117 litres per metre quadrat va registrar unes intensitats de precipitació quasi bé torrencials, que en mitja hora es van acumular 50 litres per metre quadrat. És a dir, quasi bé un litre i poc en mitja hora.
0: Escolta,
1: comunal.
0: Ara no et vull posar en compromís, però hi ha un debat sobre si les imatges que es van veure a Televisió Espanyola, a TV3 i a la majoria de xarxes socials en les quals es veien els carrers de l'Estartit inundats i gent amb caiac, eren certes, o eren d'aquest any, o eren d'una altra època? Saps aquest parlo?
1: Sí. Ja et puc dir jo que eren certes, perquè jo coneixo
0: l'autora
1: de les imatges i ja m'ho va comentar que sí, que eren seves i estaven fetes d'aquell mateix dia. Sí, que sí.
0: Molt bé. Escolta, bé, hem tingut aquest capítol de pluges. Avui divendres està xip-xip-xip-xip. Com acabarem avui?
1: Avui acabarem amb cada cop el cel una mica més tapat, i és que tenim unes tempestes molt fortes del sud de Catalunya que han deixat aiguats de matinada i al matí al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ara estan afectant les comarques de Barcelona. En principi s'anirà movent cap aquí amunt, però jo crec que s'acabaran desgastant una miqueta. Però el que acabarem tinguent serà més nuvolositat aquesta tarda i, en general, poca precipitació a les comarques de Girona. Si ha de ploure en algun lloc ara aquesta tarda, acabarà siguent al sud de les comarques de Girona. La Selva, a l'interior del Maresme, la Selva, al sud del Baix Empordà, com a menys sud del Gironès, en aquest sector d'aquí podria ploure una mica aquest divendres. Però el plat fort ja el tindrem de matí, sobretot demà, a partir del migdia tarda. Sembla que tindrem una nova tongada d'aquestes tempestes, d'aquests ruixats que són marítims i que s'endinsen a la costa
0: forts.
1: I que podrien deixar quantitats de precipitació localment importants. Sí.
0: Tan forts com els que estàvem comentant d'aquesta setmana?
1: Jo penso que no seran tan, o no deixaran acumulats tan importants com els que estan fent a l'Ebre, per exemple. Perquè aquí l'orografia en aquest sentit no hi ajuda, però no hi ajuda tant com a l'Ebre. Els ruixats que estan tinguent a l'Ebre aquestes últimes hores són, també ajuden, les muntanyes ajuden a que aquestes tempestes es quedin molt estàtiques o que durin molta estona. Aquí creiem que no pot passar aquesta persistència, però sí que podem tenir localment algun aiguat, com hem tingut sempre i com és habitual a l'octubre aquí a la façana mediterrània.
0: Diumenge i la setmana que ve, va.
1: Diumenge mantenim aquesta inestabilitat, d'acord? Per tant, en general serà un cap de setmana insegur. Poder dissabte al matí, en principi, podríem tenir una pausa a les comarques de Girona o podria aguantar, una pausa no, podria aguantar el temps. Però a partir de la migdia tarda, dissabte i diumenge, seguiríem amb aquesta loteria de ruixats, aquesta possibilitat d'alguna tempesta forta de cara al diumenge. I poder diumenge a la tarda poder s'arreglaria una mica més el temps, però com a mínim la probabilitat de precipitació seria menor. I la setmana que ve continua el moviment. Continua el moviment, però serà un moviment més perquè fa vent i temperatura que potser pel que fa precipitació, perquè probablement pugui entrar la tramuntana a partir de la setmana que ve i podríem parlar d'una baixada de la temperatura i, per tant, ja poder donar per acabat aquestes temperatures ben suaus que estem tinguent, malgrat els núvols i la pluja, aquí al territori.
0: Isaac, gràcies. Si fa vent la setmana que ve, agafa't fort, que no se te l'emporti.
1: Correcte, mirarem destacar-ho tot bé.
0: Molt bé, adéu, Isaac.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Mou-te el cos, sacsejar-lo una mica va bé de tant en tant. Era un èxit de Casey and the Sunshine Band. 2:45 i 3 minuts després de la publi. Phil Collins i Genesis. 3 minuts mal comptats i tornem.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
8: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Em sembla que el que no trobem a l'hort d'en Pere Puigverd de l'Escala no ho trobarem enlloc més. També tens nous, Pere Puigverd? Bona tarda.
2: Home, i tant. Tenim unes nous que hi ha gent que fa quilòmetres per venir-los a buscar, perquè són d'una varietat, són d'una varietat que no tothom la té, que és una varietat que es diu Schaller, que té la clova molt fina, i de dintre la molla que et menges és blanquinosa, molt bona de gust. Per tant, celebrem que puguem seguir tinguent aquestes nous per gaudir-ne nosaltres i els nostres clients.
1: Escolta, jo cada vegada que vaig al metge em diu, sobretot pren nous cada dia, perquè és el millor, és un dels millors greixos saludables, antioxidants, porta vitamines i que va bé per tot, pel cor, que és un increïble.
2: Joan, jo que també estic com tu, malalt del cor, t'estranyarà, però menjo 10 nous cada dia.
1: 10?
2: 5 per esmorzar i 5 per sopar.
1: Ostres!
2: Sí, ja m'hi he acostumat i els menjo i disfruto menjant-los. I bueno, imagino que... Perquè allà a l'hospital que no et deixen menjar res, jo portava sempre nous. Sí. I no deia mai res, perquè, clar, a cardiologia, i amb una safata de nous que portava jo cada dia, que la meva dona me'ls trencava i me'ls portava pelades, doncs fantàstic. No, nous... Mira, jo ara estava patint aquests dies enrere, perquè no feia humitat, i si no fa humitat, la nou segueix allà amb la clova tancada dins de l'arbre i no hi ha maneres de que surti. I ara, amb aquesta aigua que va caure, doncs és com un miracle, tu. Totes s'han començat a esverdellar i comencen a caure i pràcticament ja hem d'anar per feina durant aquesta setmana i va que ve, per si ens deixa el temps de collir-los i anar per assecar-los, perquè és un any...
1: Quina paraula més maca i empordanesa, esverdellar. Que maca. Que maca.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: S'esverdella la closca que tenen de color verd.
1: Sí.
2: I llavors la nou salta cap a baix, però sí. A mi, si puc, algunes paraules que em van ensenyar els meus avis i els meus pares, intento fer-los servir i no perdre'ls, encara que algú diu, què diu aquest home? Diumenge parlarem amb uns amics d'Esclovellà i tampoc sabien què era Esclovellà.
1: Què és Esclovellà?
2: A veure, veus, tu també. Esclovellà és una tabella,
1: i què és
2: treure-li els grans de dintre una tabella.
1: Què és una tabella?
2: Una tabella és la casa d'una mongetera, la casa d'una cigronera, d'una llentia, és a dir, tots aquests llegums, que un dia també parlarem de llegums, van embolicades amb una tabella, i aquesta tabella, quan s'asseca, es pot esclovellar a mà, si és poca quantitat, o màquina.
1: Està bé. Escolta una cosa, tu...
2: I la nou d'alguna manera té això, la pell.
1: Clar.
2: Sí, digues, Joan.
1: Te les menges així crues, les poses, jo què sé, les barreges amb iogurt, amb alguna altra cosa, o així a palo seco?
2: Doncs jo el que faig, perquè, jo, esclar, jo el que vull era primar-la, i ho he aconseguit, no? I una clienta meva, que és doctora dietista, jo li vaig dir el que feia, i diu, no, el que has de fer tu, dius, aquests iogurts tan bons que vens grecs, te'l menges per sopar amb nous.
1: Sí.
2: I veuràs que no mengis res més. Veuràs que quedes tip, que és el principal, és quedar tip.
1: Sí.
2: O fotut, és quedar amb molta gana. I només menjo això per sopar.
1: Carai.
2: 5 nous i 2 iogurts grecs, petitets, o bé la meitat d'un d'aquests grans. Fa 2 mesos que no menjo res més per així que això.
1: Està bé.
2: I he aconseguit baixar 8 quilos.
1: Cony!
2: Que ja estic content.
1: Ostres, estàs fent...
2: Sí, esclar, perquè m'havia engreixat molt d'això de tants viatges i menjar. No. Vaig voler primar-me, que pel meu cor també suposo que em dirà bé. Les meves cames, sobretot, que per caminar em feien mal els genolls, i ara si se'n trobo més lleuger, estic content. Pere, els nous m'han salvat.
1: Les nous que fem aquí a les comarques de Girona, què tenen d'especial?
2: La proximitat. És a dir, una nou de Califòrnia, no saps quan està collida, perquè pot ser que estigui estocada. La nou es pot guardar en càmera frigorífica, es pot guardar un any, com les pomes, i no saps si la que t'envien aquí és de la collita de l'any o és de la collita de l'any passat. Per això sempre, com que tenen acis grassos, la gent diu, és que les nous de Califòrnia reciagen. Doncs clar, perquè són, algunes són bellotes, han passat calor, i en canvi les d'aquí, la frescor que tenen les nous d'aquí, no es troba enlloc. Per això dic, mira, hi ha un periodista que tu el deus conèixer, l'Albert Requena.
1: I tant,
2: que
1: home.
2: Ve de Ribes de Freser.
1: I tant.
2: Cada mes a buscar 2 quilos de nous.
1: No fotis.
2: I se'ls menja, eh? 2 quilos. I si ens sent, ens ho pot,
1: sí,
2: ens ho pot ben
1: l'altre dia,
2: col·laborar.
1: A veure, l'Albert Requena ha estat durant molts anys delegat de Catalunya Ràdio Girona i em consta que escolta aquest programa de tant en tant. Ho sé a través de tercers que escolta el programa. Per tant, Albert, si ens escoltes en aquests moments, vaja, dona credibilitat al que diu en Pere Puigbert i parla'ns de les nous que et ven. Escolta, Pere, no tenim més temps. Moltes gràcies. Per cert, em diuen que prens una nou massa, perquè es recomanen entre 4 i 7, i tu te'n fots 8.
2: Però és que com tinc jo el cos molt gros, ja m'aniquaven. Ja m'aniquaven, eh? Faig 1,85 m, per tant, vinga.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: combinació perfecta.
1: El que passa dia a dia i la millor música.
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions perquè saps que no ho entendràs, perquè et canses d'esperar i de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades, sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabor d'Itàlia, a casa teva.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: amb Joan Bosch.
1: Au, va, que ja som a divendres, cap de setmana, que fa olor, eh? A més, hi ha moltes activitats, ens les ha recordat fa una estona en Xico Sánchez i Carcassés, però abans d'acabar el programa cap allà a les 7, farem un repàs d'última hora, per si algú no ha pogut escoltar-ho i per tenir oportunitats per fer i desfer. Tot i que ja ens ha advertit el nostre home del temps, l'Isaac Vilà, que demà serà un dia, sobretot a la tarda, complicat, meteorològicament parlant. D'aquí uns moments arribarà el comentari setmanal de Jordi Grau, que és el president del Col·legi de Periodistes de Girona.

0: Va, un quart de sis de la tarda. Avui el president del Col·legi de Periodistes de Girona, el bon amic Jordi Grau, està a Mieres. Si us en recordeu, seguidors habituals del programa, entrevistàvem l'altre dia a l'alcaldessa de Mieres, perquè hi ha una zona de... entre Sant Martí de Llémena i Mieres tenen problemes de cobertura mòbil. I ara ens trobàvem exactament amb això. Estàvem intentant contactar amb en Jordi i no hi havia manera. Creuem els dits. Què tal? És maco, aquesta zona de la... Mieres és la Garrotxa. D'això en sis. Com es diu l'altre poble que he dit? Que Jordi, ajuda'm.
1: Sant Miquel de Campmajor ja és Pla de l'Estany. En tot cas, estic a la Garrotxa, perquè encara estic, diguem, a punt d'arribar a Mieres. De fet, vaig sentir que entrevistava l'alcaldessa i vaig dir... Anem des d'allà a veure si funciona o no funciona, i per això estem aquí, com aquell qui diu, a peu de carretera, a peu de la notícia.
0: Però escolta, no t'apartis del telèfon, agafa el telèfon en carinyo, posa-te'l davant de la boca perquè et perdo, sembla que vagis cap a Mieres.
1: Mira, doncs... ara! És ben curiós. Sí, és ben curiós això, miraré de sentir-te. Jo et deia que havia vingut aquí, doncs deu ser que continuen els problemes, però en tot cas estem aquí a peu de carretera.
0: Molt bé. Escolta una cosa, quan vam decidir ahir que parlaríem del que ara explicarem als nostres oients, no sabíem el merder que hi ha hagut avui al Congrés, volíem parlar ja us aviso, parlem d'habitatge. Però clar, amb les conseqüències que ha tingut avui el rebuig per part de Junts de les dues mesures del tema de l'habitatge, i sembla que hi haurà eleccions generals. Bé, això és el que es rumoreja, eh? No sé què en penses tu. Si haguessis de jugar-te alguna cosa, et jugaries que hi ha eleccions el 29 de novembre o què?
1: Mira, el que ha passat avui, que per cert tothom parla del no de Junts, però tothom es descuida del no del PP i del no de Vox i del sí condicionat dels altres, és a dir, els dos decrets no han tirat endavant i per tant seria motiu suficient en un país normal per eleccions. De Pedro Sánchez es pot esperar una miqueta tot, i fins i tot una de les coses que es pot esperar és que això li hagi anat molt bé, és a dir, que hagi sigut l'inici de la seva campanya electoral, perquè aquest home ha de sobreviure com pot, i és molt probable que si els números de les enquestes li surten mínimament bé, acabi convocant eleccions generals. Nosaltres volíem parlar de l'habitatge, sabíem que hi hauria aquests decrets. En aquell moment ens pensàvem que tirarien endavant, però ja veiem que hi havia un problema molt, molt seriós, un problema que, a veure, que l'hem de dir, que l'esquerra fa molts anys que també governa a l'estat espanyol, o ha governat ciutats com Barcelona, o està governant aquests moments a Catalunya, i sembla que tot s'hagi de solucionar a l'últim moment a base de decrets. Aquí el problema és que des de fa molts anys s'han fet unes polítiques dolentes que han aconseguit just el contrari del que volien. És a dir, amb la idea aquella de que l'habitatge, diguem-ne, ha de ser accessible a tothom, que amb això hi estem absolutament d'acord, i això no és un problema de dretes ni d'esquerres, sinó és de sentit comú, el que s'està intentant fer en aquests moments és posar a panyos a una situació que, entre la burocràcia, les lleis i els problemes i les bombolles immobiliàries i tot plegat, el problema és que ens falten milers i milers i milers, per no dir algun milió, d'habitatges, i això de la nit al dia no se solucionarà. Esclar, el problema bàsic, el que jo et volia, que d'aquí va venir la conversa nostra a dir que en podríem parlar, és que a més hi ha un altre tema, és a dir, a Catalunya, per exemple, estem, en aquests moments ja som 8.200.000 persones, i estem amb unes infraestructures, estem amb una educació, estem amb una sanitat que encara és la dels 6 milions o 6 milions i mig de l'època de Pujol. És a dir, que ha vingut molta gent i que les costures del sistema se n'estan esqueixant una mica. Però és que la notícia que em va semblar esgarrifosa pel que representa, és la que comentàvem aquest dia, que és que un dels de cada quatre estrangers que hi ha en aquests moments vivint a les comarques gironines ha arribat des del 2020 cap aquí. És a dir, que això s'està multiplicant a una velocitat que aquells que parlen de la Catalunya dels 10 milions és ben bé que s'ho veuen a venir. I el problema és aquest. Si ja no tenim habitatge amb 8.200.000, si els nostres joves se'n queden sense perquè no poden accedir a entrar a les entrades i els preus que se'ls demanen, què passarà com siguem encara molts més? I aquest és un gran debat que requeriria de tres coses que en aquests moments no es donen. Requeriria d'un anàlisi seriós i profund, és a dir, absolutament fora de partidismes, i això en aquests moments és absolutament impossible, perquè només has de seguir avui les xarxes i veure les xarxes o les televisions i veure les bestieses que diuen uns i els altres. No hi haurà un debat serè. Segona, hi hauria d'haver-hi una política d'habitatge que no hi ha estat en els últims 40 anys, que hauria de funcionar i hauria de funcionar bé. I la tercera seria aconseguir això, un mercat de l'habitatge de compra, però sobretot també de lloguer, que permetés a gent amb els sous que tenen ara mateix, perquè hem de pensar que molta gent, sobretot la gent jove, té els sous que té, com poden gent amb 1.500 euros donar entrades com les que els hi demanen per pisos que pels quals els hi demanen 300 o 400.000 euros si són de compra, o lloguers que en les grans ciutats poden passar els 2.000 euros, però que en ciutats com Girona o en ciutats turístiques com les que tenim a la nostra costa ja pugen més de 1.000 euros. És a dir, ens estem carregant el futur de moltíssima gent, i això requeriria d'un sentit d'estat, requeriria d'uns pactes que haurien de suposar deixar enrere el partidisme, hauria de suposar sentit comú. Però clar, és molt més fàcil dir la culpa és dels propietaris de pisos, els dels fons voltors segur, però no de tots els propietaris de pisos. La culpa és de què? La culpa és de què? Escolti, facin el favor, deixin de donar culpes a un i a l'altre i facin polítiques que permetin que la gent tingui un sostre per viure, que és el que diu la Constitució i el que diu el sentit comú. L'habitatge ha de ser-hi per viure, i tots estem d'acord que no té sentit que hi hagi gent que tingui, ja no parlo de fons voltors, que tingui 40 o 50 pisos, però tampoc la culpa és d'aquell que està estalviant tota la seva vida i ha comprat un o dos pisos per poder-los deixar als seus fills. I com que estem aquí, que necessitem culpables, ara l'únic que estem fent és tirar pedres contra la taula de l'altre sense arreglar la teulada que hauria de ser, diguem-ne, la dels edificis que s'haurien de construir, i no començant precisament per la teulada, sinó començant pels fonaments. I els fonaments volia dir fer lleis que permetessin edificar, fer lleis que permetessin a qui edifica que s'hi guanyi la vida, i fer lleis que eliminin una burocràcia que en aquests moments fa que entre que es vulgui construir un pis i es comenci a fer poden passar 4 o 5 anys.
0: Jordi Grau, moltes gràcies.
1: Ho hem dit bé? S'ha sentit bé? Des
0: perfecte,
1: de
0: perfecte, perfecte. No sé per què es queixa l'alcaldessa, perquè, escolta, li has arreglat la cobertura. Jo no sé si fas d'efecte crida amb les antenes que hi ha d'aquí de repetidors de molt, però, escolta, t'he sentit perfecte. I has quedat a gust, satisfet, t'has esplaiat i ja pots continuar la carretera. Apa!
1: Moltíssimes gràcies i que passeu tots un bon cap de setmana.
0: Fins divendres. Adeu, Jordi!

0: It's For Real era la Donna Summer. 3 minuts per la publicitat i després vindrà Still the One, un clàssic del country de Shania Twain. Fins ara.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Cabategui al carrer. Organitza Oxigen.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Sabeu que avui és el dia mundial. El dia mundial del somriure. I us preguntem senzillament això: què és allò que us fa riure amb més facilitat? Jo què sé, un humorista, una sèrie, una situació absurda del dia a dia, aquell amic que no sap explicar un acudit però insisteix, dale que te dale, i al final acabeu rient. A veure, la Gemma ens ha enviat un WhatsApp des de Girona. Diu: a mi em fan riure molt les petites situacions del dia a dia. Per exemple, quan algú intenta fer veure que no li ha passat res i se li nota d'una hora lluny. També tinc un parell d'amigues que no necessiten explicar acudits, només amb la manera que tenen de mirar-se ja me n'enfoto. Això passa molt entre amics, eh? I sempre hi ha dues persones que tenen una afinitat i una química especial, que només mirant com riuen, encara que no sàpigues de què va el tema, t'hi afegeixes. Jordi, de Figueres: soc molt fàcil de fer riure. Amb els amics qualsevol tonteria ja em serveix, sobretot aquelles converses que comencen parlant d'una cosa seriosa i acaben derivant cap a qualsevol bestiesa. També m'agrada molt l'humor d'observació, és a dir, aquell que agafa situacions quotidianes que tots hem viscut i les exagera una mica. És quan penso, és veritat, això ens ha passat a tots i ja estem rient. I acabo amb la Sílvia des de Platja d'Aro. A mi em fa riure molt la gent que té salero. Buenafuente, és amb dos. Aquella gent que explica una anècdota normal i la converteix en una pel·lícula. Buenafuente. Diu que la Sílvia, que té una amiga així, i només cal que digui: us explicaré què m'ha passat avui, perquè jo ja comenci a riure abans que hagi començat. No sé si és el cas de la Montse de Girona, si té alguna amiga o algun amic que quan l'intenta explicar alguna cosa, encara que no sàpiga de què va, ja se'n fot i es posa a riure. Hola, Montse.
2: Molt bones.
1: Què tal?
2: Bé, molt bé. Aquí, passejant una estona.
1: Molt bé.
2: I sí, tinc d'aquests amics. Que hi ha, sobretot, més el cunyau. Jo tinc el típic cunyau.
1: I com és?
2: Sí. El típic cunyau que estàs allà sobre taula i tal, amb les birba, d'ahir, per exemple.
1: Vas sentir l'entrevista de les...
2: Hombre, soc fan del teu programa.
1: Moltes gràcies.
2: Sí. Doncs és el típic cunyat, me l'estimo molt, que comença: sí, perquè, oye, l'altre dia no sé què, no sé quantos, i ja tots estem ja a la white.
1: Sí.
2: Ja dic, ja està, deixaran un xiste.
1: Sí.
2: Deixaran una, saps? Una història així. I efectivament, ell intenta colar-te, però ja ens el coneixem.
1: Sí.
2: I el fotut és que a vegades sí que t'explica alguna cosa sèrio i ja no te'l creus.
1: Clar.
2: Ja dius, va, vinga, va.
1: Clar.
2: Que això... ja sabem, és una mica humor eugeni a vegades,
1: sí,
2: també.
1: Sí. Tu, parlant d'humors i d'humoristes, sí, quin humorista et fa riure més o t'ha fet riure més la teva època de joventut, ara, avui dia? Quins són els teus referents de l'humor?
2: Mira, a mi sempre n'hi ha uns quants. Per mi, el rei, com Michael, no? El rei del pop, doncs el rei de l'humor, per mi, eren Rubianés. Rubianés m'emplenava l'escena. M'emplenava l'escenari. I encara que hagis vist mil vegades, no vaig veure el mal en directe, no? Però sempre que veig vídeos sempre m'enganxo, reels i coses d'aquestes. Doncs era un personatge que és que d'una tonteria,
1: te feia viure
2: la situació i et feia riure. Llavors aquest humor sarcàstic... No sé si potser jo també és que sóc molt sarcàstica.
1: Sí.
2: Vale? Llavors, m'encanta en Buenafuente, evidentment, també un gran discípol, no, d'ell. En Dani Rovira, aquell garbo que tiene.
1: Sí, vale. també.
2: No sé, en tindria diversos. En Miguel, per exemple, és un humorista que no sé si la gent el coneix.
1: El qui?
2: El xiste ràpid, un que es diu Miguel.
1: Ostres, no. Va, explica'm un acudit, va, de Miguel, va, explica'm.
2: Ja m'has fotut,
1: Va.
2: Jo què sé, té moltíssims percurs.
1: Sí.
2: És el típic que sempre acaba dient: ai, el xiste està, volent dir, a veure si lo pilláis.
1: Sí,
2: saps?
1: Sí.
2: Per exemple, l'últim, a mi això sóc dolenta explicant acudits, però l'últim que em van explicar, que vaig escoltar d'ell, vull dir, diu: mira, eres tan fea, que quan dices el 5 nadie te rima.
1: Apa, adéu. Moltes gràcies. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la plaça 3 de la secció civil del Tribunal d'Instància de Girona ha admès a tràmit la demanda civil que l'activista i ex-treballador d'Òmnium Cultural, Òscar Campos, ha interposat contra l'agent de la Policia Nacional que va mantenir una relació amb ell per infiltrar-se en el moviment independentista gironí. L'activista demana que es condemni l'agent per intromissió il·legítima en el seu dret fonamental a la intimitat i que se la condemni a pagar una indemnització de 152.220 euros pel prejudici provocat. La defensa de Campos, liderada per Benet Salellas, obre així la via civil com a camí complementari a la penal a l'espera de la resolució del recurs d'empara presentat al Tribunal Constitucional. I les denúncies per incivisme a Platja Aro han augmentat un 120% aquest estiu. També han augmentat les infraccions de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, però han baixat els furts i els robatoris. En aquest sentit, s'han comptabilitzat 88 furts i 119 furts lleus. Els robatoris en força han disminuït un 32%, passant de 34 a 23, i els robatoris en violència han baixat un 10,5%. En canvi, els robatoris a l'interior de vehicles han augmentat lleugerament de 26 a 28. La policia local ha fet balanç de l'operatiu d'estiu durant la celebració de la festivitat del cos aquest divendres. I l'atur ha pujat un 1,13% a les comarques gironines durant el setembre i el mes es tanca amb 312 desocupats més. La fi de l'estiu i la temporada alta es deixen notar en l'economia gironina, però sobretot el més significatiu és que el gruix d'aturats que s'han apuntat a llistes són gent a qui no els consten feines anteriors. En paral·lel a l'increment d'aturats, el territori també ha destruït ocupació. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Ei, tu!
5: Sí, tu!
4: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
5: Boi!
4: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
5: Ens veiem a la pista.
6: Capital.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Les 6 i 4 minuts a Ràdio Capital, el 94... Un momentet, que torno a començar, eh? Sí. Un, dos, tres, va.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Sí, aquest soc jo que cada dia amb prou feines m'aguanto més els pets. Escolteu, que és l'última hora del programa, que és divendres, que ja ho noteu, que ja tinc ganes de cap de setmana, que és l'última hora i per això necessitem un revulsiu per aixecar-nos de la cadira, moure el cul, moure el cos. D'això s'encarrega, com sempre, en Jordi Pagès, que ens fa un mix de grans èxits dels 80 i 90. Serà d'aquí 10 minuts. Fins ara!

0: És un quart de set i dos minuts ja.
1: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
0: Efectivament, els divendres és el dia d'en Jordi Pagès amb el seu mix de cançons dels 80 i 90 i que ho barreja i li surten coses brillants com això. Hola, Jordi.
2: Benvinguts de nou a Boogie Nights. Soc Jordi Pagès i avui repassarem tres temes que van marcar el pas del synth-pop més fred cap al dance més càlid i ballable. Som-hi! Avui tenim Fox the Fox, Human League i The Barge. El primer és Precious Little Diamond, de Fox the Fox. Publicada el 1984, aquesta banda holandesa va aconseguir amb aquest tema un dels grans èxits de l'Europop d'aquella dècada. La seva barreja de sintetitzadors brillants amb melodies enganxoses la va convertir en un clàssic instantani de les ràdios de tot el continent. El segon tema és per Don't You Want Me, de Human League, llançada el 1981, un tema que es va convertir en un dels grans himnes del synth-pop britànic i en el número 1 de Nadal d'aquell any al Regne Unit. La lletra, estructurada com un diàleg entre un home i una dona, va ser una innovació per l'època i continua sent objecte d'anàlisi entre els amants del pop. La banda, de Sheffield, no estava convençuda d'incloure-la a l'àlbum, però es va convertir en el seu tema més icònic. I acabarem amb Rhythm of the Night, de The Barge, publicada el 1985. Aquesta cançó va consolidar la família The Barge com una de les grans veus pop-soul nord-americà. Un tema escrit per la prolífica compositora Diane Warren i que combina elements de funk, soul i pop amb una energia contagiosa i tropical. Tres clàssics, un mateix esperit ballable i un mini megamix que sona ara mateix. Que el gaudiu. Fins aviat.

0: Eren els Tears for Fears amb el Everybody Wants to Rule the World. Tothom vol governar el món. 6:45, ara mateix, a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Upstairs in bed with my ex-boy. Després de la publi, que dura 3 minuts aproximadament, ens espera aquest èxit de Amy Winehouse.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boy. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972-58-0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palamà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: White House ens serveix perfectament per fer un últim repàs a l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Ens ho porta Joan Coll. Joan, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Fem un cop d'ull a les principals activitats que podem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. Comencem amb un bon grapat d'activitats gastronòmiques, i és que, per exemple, a Figueres, la 40a mostra del vi de l'Empordà i la 3a edició del Fòrum Gastronòmic s'uneixen per convertir la Rambla en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia i el vi. A Camprodon hi ha la 8a Fira de la Galeta, que torna amb un cap de setmana ple de dolçor, activitats i molt bon ambient per a tothom. Anem ara fins a Cornellà del Terri, que celebra la 30a Fira de l'All, que plega un ample ventall d'activitats com el mercat, la demostració d'enforcar alls, la fira comercial i d'artesania, el parc infantil i familiar, concurs de cuina, sopar popular de l'all o el concurs del lloli, entre altres. I a Brunyola, la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que torna amb un programa farcit de propostes com actuacions infantils, tallers i la descoberta de l'entorn, i també la cursa Avellana Límit o l'Avellana Fest, entre altres. Acabem el repàs gastronòmic a l'Escala, que celebra la 36a Festa de l'Anxova, una celebració tradicional amb pregó, entrega de l'anxova d'or, degustació popular i una cantada de veneres a la platja, tot això el diumenge. I canviem d'àmbit cultural, perquè el Bocú Comedy Film Fest arriba a la seva 12a edició com a aparador de la millor comèdia aquest octubre, del 2 al 12 d'octubre. I la plaça Miquel de Palau de Girona acull la 5a Fira La Mosquitera, una jornada oberta a tothom per gaudir en companyia d'activitats d'interès general, com són el mercat d'art amb artistes emergents del territori. I fins aquí el repàs de les principals activitats que podem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines.
0: Gràcies, Joan Coll. Recte final de cap a cap. Yeah.

0: Wind on Fire, September, encara que seguim a 2 d'octubre. Us desitjo un molt bon cap de setmana. Dilluns tornem a partir de les 4. Taronja Ràdio Girona, 94.4. Ràdio Capital, 95.6.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: És el radio show de les tardes de Girona, com sempre, de dilluns a divendres. Fins dilluns.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Calapruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. De color!
4: Els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
0: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Molta felicitat, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'Estartit. EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa. Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona.
4: Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Calapruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
8: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
9: Amb Marc Clapés.
8: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
9: La primera llista.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

amb aquest mig tempo hem començat avui aquest nou capítol de l'Hora de les Notes. Molt jove, el nostre primer convidat, nascut el 2004 des de Los Angeles. Ell es diu Magnus Ferrell, amb clares influències de soul, de pop i unes gotetes d'un so creat amb molta màgia. Ell és el fill del conegut comediant Will Ferrell i la productora Viveca Paulin, aquí acompanyat de la cantant Jenny Beef, una altra jove que brilla moltíssim ara mateix. Així et dono la benvinguda a una estona per compartir, ja saps, part de la meva discografia i avui fent una mirada al que ja està a punt de sonar i escoltarem diverses vegades al llarg del programa d'avui. Charlie Sheer, per obrir una que s'anomena Florence i que és una perfecta carta de benvinguda per descobrir aquest cantant britànic. Benvinguts a l'Hora de les Notes. Caught

sona el millor soul possible. Doncs això és molt actual i que bé que aquestes noves generacions d'artistes que recuperen tota l'essència del millor del so dels anys 50 i 60. Otis King és el seu nom, un estil amb una veu de vellut que recorda perfectament a un altre gran Otis, oi? Aquest és Free, la llibertat per estar amb tu allà on siguis, escoltant, com no, l'hora de les notes, des de Formentera fins a la Costa Brava, passant pel Garraf Penedès i la Selva i el Maresme. Tot seguit, No One Else Here, amb una de les guitarres molt fines des del baúl de Velvet. This

No deixem aquest estil tranquil i reposat que ens acompanya a l'hora de les notes amb una mica més de classe. I si és possible, amb Winston Surfsheet i Be About You, la nostra millor selecció musical.

Recorda que en res tornes a escoltar Charlie Sheer, però tenia que fer aturada a una cadenota aquest disco tan especial, i més si és amb la base de The Jacksons i el ABC. Ell és especialista en aquestes melodies. Mr. Dom, Refunk.

vegades un necessita els seus moments de soledat i tranquil·litat. Això sí, que t'acompanyi la millor música de l'hora de les notes. I així tots contents. Good to be alone, el tema de Stevie Ryan, i la connectarem amb una de Victoria Monet, que és simplement impecable. Posa tots els teus sentits en els propers minuts. I'm happy.

Reprenem el camí i movem els peus amb Basel i Love Like This, ritme del bo a l'hora de les notes, i després una més de Charlie Sheer. Charlie és un cantant britànic que en els darrers anys s'ha fet conegut per les seves col·laboracions amb diferents jockeys, però que ha posat les bases de la seva pròpia carrera discogràfica. Aquí tens aquesta Molècules. Charlie és de Kent i va néixer el 2002. La connectarem perfectament després amb un plenapistes del DJ Disco Dome i There Is a Life.

Jennifer és la noia protagonista del tema de Charlie Sheen. Per cert, aquí es nota clarament aquesta orquestració i so funk que té com a referència. A gaudir-lo des de l'hora de les notes.

Va, que ara viatgem una mica fins a Atlanta amb una banda composada per 5 nois que practiquen aquest pop indie amb uns tocs especials que ens agrada molt a l'hora de les notes. En ruta amb Penelope Road i el seu New Money.

0: bet. Hello? Yeah.
1: Yo, did you win anything?
0: No.
2: Com disfrutem amb aquestes cançons que entren perfectament des d'aquí? Maya Delilah, amb el seu Break Seasons, que connecta perfectament a la que està a punt de sonar de Macha Leal, una altra jove cantant americana amb una veu que ja ha conquerit el cor de molts seguidors, balades en piano i una potent veu melòdica, i aquest amor que salvem i cuidem per a tu.

Setmana de pluges i que segur que ens anirà molt bé per seguir baixant una mica la temperatura. Flower After the Rain, amb el segell de l'Hora de les Notes per seguir amb Odile Rush, una base molt jazzística i de club.

recta final del programa d'avui, on hem descobert una mica a Charlie Gerg i hem fet un repàs de l'actualitat musical i el que vindrà en aquesta tardor com aquest tros de ritme de Funky Map Sama, Ask Keep Up. Després, quelcom més relaxant per tancar l'hora de les notes amb Zimmer Nighty. Soc Carles Gilibets, us espero aquí mateix la propera setmana. Fins llavors, que sigueu molt feliços i escolteu sempre la millor música.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Samba!
2: Puja la xalada de Ràdio Capital.
3: Les matinades de dissabte i de diumenge a la mitjanit
4: torna la sessió més petarda de la ràdio de l'Empordà.
3: La xalana.
5: La xalana. La xalana.
3: Amb el nostre locutor més petardo.
6: En Marc Clapés.
3: Passa les nits amb la selecció que t'ha preparat en Marc i fes alguns bailoteos
7: amb Capital de Fons.
3: La xalana.
5: La xalana.
8: El programa més petardo de Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
5: Evidentment.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc la Fred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Yeah.

0: Sono cartitti dei sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: El programa més potardo de Capital, La Xalana, amb Marc Clapés.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ets a bord de la Xalana, de Ràdio Capital. La festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre capità, en Marc Clavés.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
2: Estàs escoltant la sessió més petarda de Ràdio Capital, la Xalana.